t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

0: M'agrades més que la mel i la cansalada torrà. Vicenteta, obre la porta.
1: No he passat el forrellat. Per què no proves a entrar?

0: amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'ns.
1: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.

0: Gràcies.
1: T'agrada la música?
2: T'agrada la música?
1: Ràdio Pego.
2: 107.8 en FM.

t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

És música. És passió. És...

0: Ràdio Pego, estem al teu costat.
1: 107.8 de la FM. Ràdio Pego. Som la teua veu.

Ausgewacht,

Si el que t'agrada és la bona música, 107.8. www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web.

0: Sunset Bullwhip de la FM.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
2: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración. Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
3: No estoy sola.
2: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
4: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització o anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
5: Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: A l'estiu, a Pego es viu. Divendres 10 de juliol gaudeix de l'actuació del trio de corda Marina Alta, una formació de música de cambra especialitzada en el repertori clàssic de trio de cordes i piano. La plaça Jaume I és l'escenari escollit per a esta actuació, pròxima i relaxada. La cita és a partir de les 8:30 de la vesprada. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Se et pot oblidar a apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot s'haurà veu.
2: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602. 667-659602. Ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

0: A l'estiu, Apego és viu. Dissabte 11 de juliol. Si vols practicar anglès, esta és una bona ocasió perquè el cicle t'ofereix Exploring Pego, Streets and Legends. Una ruta en anglès que et permet viatjar al passat pels carrers del municipi a través de les històries que encara atroceren els murs de la vila. La ruta comença a les 7:30 de la vesprada. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es. En l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. L'activitat és gratuïta. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
2: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues. Ja no és de Ràdio Pego, sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magasí matinal, on és d'estiu. Ens trobem a dimecres, just en l'equador de la setmana, dimecres 8 de juliol del 2026. Són exactament les 8 i 7 minuts, una jornada més, un dia més aquest mes de juliol. Rebeu salutacions cordials de qui el parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11. Mavi Domènech. Ja sabeu, en el nostre On és d'estiu, nosaltres barrejarem temes de la més rabiosa actualitat amb grans clàssics, per a que no queden en l'oblit, temes del record. Aquestes cançons inolvidables que han deixat petjada en aquest món de la música, en les nostres ànimes. Per començar avui la nostra selecció musical, ho fem gaudint d'un gran grup que va triomfar en la dècada dels anys 70, un grup de música disco,

grup estadounidense anomenat Chica. Nosaltres avui comencem la nostra selecció musical. Ens quedem situats a l'any 1978 i els recordem amb aquest Le Freak. Comencem. Bon dia.

Sí, a ritme de música disco, amb aquesta cançó tan ballable, aquesta èxit que sonava l'any 1978, i el tema que ens arribava de la mà de Chic, aquest Lead Rick, nosaltres hem arrencat, hem començat aquesta primera hora musical del nostre Ones d'estiu. Seguim viatjant a través de la música, en aquesta ocasió ens quedem disfrutant d'un exitós tema de Rafa Sánchez, veu líder del grup La Unión. Una cançó que ens va presentar l'any 2002 des de l'àlbum El mar de la fertilitat. Escoltem el tema Vuelve l'amor.

amb la veu inconfundible d'aquest gran cantant espanyol, com havíem dit, Rafa Sánchez. Així estàvem recordant avui a La Unión, Vuelve l'amor. I seguim amb veus espanyoles, perquè en aquesta ocasió fem ara un record a l'any 1983, una cançó que forma part de l'àlbum Histeria, un treball que ens va presentar el grandíssim Tino Casal i que va suposar, doncs, una revolució en el pop espanyol. I és que va incorporar ritmes dance amb arregles de... d'aparells de vent. Nosaltres avui ens quedem disfrutant d'aquest exitós tema que va aconseguir, doncs, un so glamurós i adelantat per a la seva època. Embrujada, Tino Casal. Embrujada.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer i saber aquest número premiat del Cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir. Ahir dimarts 7 de juliol va ser el 8544 de la sèrie El 41. Repetim. Número premiat del Cupo de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 08544 de la sèrie 041.
0: Ràdio Pego 107.8 NFM.
1: I seguim amb temes ballaurets. Estiuaurets.
2: Shakira.
1: Temes alegres, divertits. Colòmbia. Aquest és un homenatge a Colòmbia, podríem dir. Celebra un romans, la llibertat, i també celebra aquests paisatges caribenys.
2: I que esto quede entre los...
1: Mencionant llocs icònics com Santa Marta o Barranquilla. Un tema que transmet doncs, un missatge de viure el present, deixant darrere un poc el passat i disfrutar del dia a dia. Ens quedem gaudint de la bicicleta amb Carlos Vives i Shakira.

0: señores.
1: All right.
2: Així estàvem disfrutant d'aquest grandíssim tema de Carlos Vives junt a Shakira i també amb la col·laboració de Maluma amb La Bicicleta. I ens anem ara a recuperar tot un clàssic del 91, un tema històric, R.E.M., Losing My Religion.

Havíem presentat la Sema Religion, tot un clàssic de l'any 91 de la mà del grup Rema. I seguim viatjant a través de la música, seguim rescatant altres clàssics, en aquesta ocasió amb un tema de l'any 73, una cançó que expressa doncs un amor incondicional i profund. You are my sunshine all my life. Eres el resplendor de la meva vida. Stevie Wonder.

Ahir recuperàvem doncs, un altre gran clàssic, una cançó exactament de l'any 1972, en descriu un profund dolor, un buit, eixe buit que deixa una ruptura amorosa. Algo de mi. Tot un clàssic de l'Alcoya Camilo VI, que en aquesta ocasió doncs, venia compartit junt al grandíssim cantant mexicà Carlos Rivera. I seguim amb més bona música. Moment ara per escoltar a Xampull. En aquesta ocasió compartia tema junt a Dua Lipa amb aquest No Life.

I d'un gran tema per un altre, en aquesta ocasió ens situem de nou en la dècada dels 80 amb el grup, o millor dit, un duo espanyol com van ser els Vini Vidi Vinci. I a més recordem el tema Viviendo de Noche. Podríem dir que és una advertència sobre aquests perills de la vida nocturna i desenfrenada.

0: El temps.
1: Ens ha arribat el moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. I a bona part de l'interior i bona part del territori valencià, els termòmetres, doncs, pareix ser que no baixen. Hem tingut una nit amb unes mínimes de 25 graus. Ja destaquen registres espectaculars. Era una nit d'autèntic insomni. Avui ens espera una jornada pràcticament calcada a la d'ahir. Es manté l'avís roig al sud de la província de València, mentre que a bona part del territori valencià, Catalunya i les Illes Balears, continuarem amb avisos taronja i groc. A les comarques centrals del territori valencià, les màximes podran tornar a moure's entre els 44 i fins a arribar als 46 graus, i la màxima de nit doncs tornarà a ser molt difícil de suportar perquè continuarem fregant aixòs 30 graus de mínima. Per a demà, dijous, repetirem pràcticament el mateix escenari, mentre que el divendres les temperatures començaran a baixar una mica i donar-nos una treva amb aquesta normalització de les màximes. Però molta atenció, ja que està posada doncs, la mirada en la pròxima setmana. Estem vigilant doncs, una possible tercera onada de calor. El model americà continua apostant per una situació molt extrema, impulsada per una dana situada a l'oest peninsular, una configuració que podria tornar a disparar les màximes per damunt dels 45 graus en alguns observatoris entre dilluns i dimecres de la setmana que ve. El model europeu és un poc més moderat, però també reforça la massa d'aire fred molt càlid cap a mitjans de la setmana que ve. Per tant, la possibilitat d'una tercera onada de calor continua molt oberta i caldrà seguir molt de prop la evolució dels models.

0: Que respecte a aquesta vesprada, doncs tornaran a créixer tempestes que podran ser seques a l'interior de Castelló i València, amb el consegüent augment de risc d'incendis forestals. Com sempre diem, molta precaució davant la calor extrema. I demà, doncs, nosaltres seguirem informant-los de l'oratge i aquesta calor que pareix ser que ve a instal·lar-se durant uns quants dies.
1: L'ADP on està en estiu? Ven un bany de les millors hores musicals. Why wait to say, at least I did it my way, lie way.

Una cançó que celebra la llibertat, la independència personal. Ells que deben aquesta vocació disfrutant de la veu del grandíssim Calvin Harris.

el gran DJ escocès Calvin Harris. Ahir arribava el 2016 amb aquesta cançó My Way, a la meva manera, en la seva manera d'alliberar-se d'una relació i una situació limitant. Seguim amb més bona música, seguim viatjant a través d'ella i en aquesta ocasió recordem el tema Mil calles llevan hacia ti amb La Guàrdia.

0: I arribem avui a les 9 del matí amb un tema Gypsy Rumba. Un tema que porta per títol tu, i que ens arriba de la mà de Babi Noel i O.C.
1: Gypsy Rumba. Creo

Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.

És estiu a Ràdio Pego. Arrenquem en aquesta segona hora musical i ho fem escoltant aixòs jamaicans que van conquistar Europa en la dècada dels anys 70. Ens quedem avui justament situats a l'any 78. Comencem aquesta segona hora musical, són les 9 i un minutet. Ho fem escoltant el famós Rasputin amb Boniema.

Ahí estem escoltant el famós en Rasputin, com havíem dit, un relat d'un personatge històric rus de la mà dels Boniem. I dels Boniem i de l'any 78 ens situem ara en aquesta ocasió amb una cançó del 2019, The Lumineers. A més, escoltem avui aquest I Want Ace to Be Happy For You.

Moment ara per escoltar i recuperar un exitós tema de la banda catalana Els Tortellinis, un tema que ens va presentar el 2016 i una cançó que porta per títol La Fortuna.

0: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
1: Ricky Santoro. That's all. España.

0: una cançó que ens parla doncs de la festa, de les platges, la diversió en la illa de Formentera. Una versió en Itàlia que ens ha arribat de la mà de Ricky Santoro, Gigi D'Alessio i Da Soul. Formentera.
1: Espanya. Itàlia.
0: I del 2015 tornem a la dècada dels 80, exactament a l'any 1981, For You Eyes Only. El tema de Shania Easton és el tema que passem a escoltar a continuació.

Així, amb la veu d'aquesta grandíssima cantant escocesa Zeina Easton, estàvem recordant i recuperant aquesta cançó que ens parla doncs, d'aquesta devoció absoluta, d'aquest enamorament tan profund com és el I only have eyes for you. Sols tinc ulls per a tu. I donem pas en aquesta ocasió a un himne d'optimisme que transforma doncs, l'entorn amb alegria, amb un gran somriure. Això és el que intenta transmetre i contagiar la grandíssima cantanta canària Rosana amb un tema que es va presentar en l'any 1998, una cançó que perteneix a l'àlbum Luna Nueva. Nosaltres avui ens quedem amb ella recordant-la amb el tema Sonríe.

0: A l'estiu, Apego és viu. Dissabte 11 de juliol. Si vols practicar anglès, esta és una bona ocasió perquè el cicle t'ofereix Exploring Pego, Streets and Legends. Una ruta en anglès que et permet viatjar al passat pels carrers del municipi a través de les històries que encara atroceren els murs de la vila. La ruta comença a les 7:30 de la vesprada. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. L'activitat és gratuïta. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Escoltes Radio Pego. Visca l'estiu.
0: Les 9 i 26 minuts d'aquest dimecres 8 de juliol, nosaltres seguim viatjant a través de la música, continuem, per supost, amb el nostre Ones d'estiu, i moment ara per recuperar un tema del 2006, Over My Skin. Damunt la meva pell o sobre la meva pell. La cançó que ens parla, doncs, deixa desig intens de poder sentir alguna cosa. Brian Gross.

Moment per escoltar un altre d'aixòs grans clàssics, d'aixòs que deixen petjada i que no passen mai de moda. Moment ara per escoltar el famós Gloria de la veu de l'italià Umberto Tucci, any 1979.

0: un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
1: A l'estiu, surt i viu.
2: A Ràdio Pegol farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.

Sí, recordant tot un clàssic dels anys 80. Do you really want me back? De veritat, vols que torne? Un tema de l'any 1988. Un tema de Breaking English.

d'aixes cançons que deixen petjada, eh? I a mi va ser possiblement una de les cançons que més m'agrada d'aixos 80, encara que els 80 van ser irrepetibles, eh? Els estem escoltant aquesta gran banda, la banda britànica, i possiblement amb una de les cançons més exitoses de la seva carrera, el famós Do You Really Want My Back? Me Back? De veritat, vols que jo torne? Un èxit al tema del 88 de Breaking English. Moment ara per escoltar una cançó de la més rabiosa actualitat, Sports Car. Es sonaven l'any passat, el 2025, de la mà de Tati McRae.

Moment ara per gaudir del tema Foc i Cendra, una cançó de Roc Puig. Una cançó que es parla de la importància de reparar les relacions amb aquestes persones properes i de permetre-se doncs, començar de nou després d'un conflicte. Foc i Cendra.

A l'estiu, Apego és viu. Divendres 10 de juliol gaudeix de l'actuació del trio de corda Marina Alta, una formació de música de cambra especialitzada en el repertori clàssic de trio de cordes i piano. La plaça Jaume I és l'escenari escollit per a aquesta actuació, pròxima i relaxada. La cita és a partir de les 8:30 de la vesprada. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

Així estàvem recuperant un altre d'aixòs grans clàssics de la dècada dels anys 80 a ritme de la música tecnopop. Era la Dolce Vita, any 1983, de la mà de Ryan Paris. Parlant de París, així arriba aquest grup espanyol, la Calle París. Nosaltres avui, els que els escoltem amb el tema T'esperaré, una cançó inclosa en l'àlbum Palabras Secretas.

Calle París, estem recordant aquesta duet de música espanyola forma per els germans Patricia i Paul. Nosaltres havíem ens hem quedat amb ells, recordant-los amb el tema T'esperaré, un tema que, com havíem dit, estava inclòs des de l'àlbum Palabras Secretas, un treball que ens va presentar al 2008.

0: La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Estiues on estiues? Aquest estiu, connecta't en www.radiopego.com. Nosaltres t'acompanyem. Arribem a nosaltres avui a les 10 del matí escoltant un tema de Coldplay, una cançó que transmeteix un missatge d'esperança, resiliència i d'unió. Símbols de força per a superar els obstacles. Sobretot conflictes entre aquestes persones que arriben a, doncs, a odiar-se. Nosaltres avui ens quedem escoltant el tema Rage Your Brain. Nosaltres resem per totes aquestes coses. Un exitós tema que, com havien dit, ens arriba de la mà de Coldplay, Little Smith, Burna Boy, Eliana i Tini.

0: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9:30 a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
1: La bona música millora els teus dies. Ràdio Pego, energia positiva.

arrenca, Diana, aquesta tercera i última hora del On és l'estiu d'avui? D'aquest dimecres, 8 de juliol, si t'acabes d'incorporar, sigues benvingut, benvinguda. Moltes gràcies per sintonitzar-nos, per estar ahí al nostre costat, gaudint de la música d'ara, d'avui, de sempre. Hem recuperat clàssics. L'any 1993, a Celia Cruz amb el tema Te Busco. L'hem borrada, però la d'abans era la veu de Rihanna i en aquesta ocasió recuperant una exitosa cançó de Jon Bon Jovi. Exactament, una cançó de la dècada dels anys 80, Living Her Prior.

És estiu a Ràdio Pego. Moment ara per escoltar una cançó que ens parla doncs d'una profunda exploració de desamor. Borratxita per dia, amb la veu de la Índia Martínez, narra com la protagonista doncs intenta ofegar les seves penes en el alcohol per a intentar oblidar. Índia Martínez.

I refrescant-nos en un manantial de grans èxits, és moment ara per escoltar a Nil Moliner, Rame, i recuperem un tema del 2023. Una cançó que porta per títol Costa Rica.

Així, amb aquest bon rotllo, si estàvem recordant a Danza Invisible amb el tema també de beber, i seguim amb aquest bon rotllo, seguim a transportar-te doncs amb un bon estat d'ànim, ànim positiu. Com és aquest tema que passem a escoltar ara a continuació, mi dia de suerte. Una cançó que utilitza la metàfora de un martes con cara de viernes per a simbolitzar doncs aquesta felicitat inesperada, aquest desig d'aprofitar cada moment del present i disfrutar de les noves aventures. Ens quedem avui situats en el 2019 escoltant a Samuel i Henry Méndez, mi dia de suerte.

0: A l'estiu, Apego és viu. Dissabte 11 de juliol, si vols practicar anglès, esta és una bona ocasió perquè el cicle t'ofereix Exploring Pego, Streets and Legends, una ruta en anglès que et permet viatjar al passat pels carrers del municipi a través de les històries que encara atroceren els murs de la vila. La ruta comença a les 7:30 de la vesprada. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. L'activitat és gratuïta. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

si ens hem quedat avui escoltant el grup mallorquí Els Anegats amb un himne a la lealtat, a l'amistat, a l'amor verdader.

0: Baby, fuck you, expect from me.
1: Una celebració a l'èxit a la Riquea, un tema que narra doncs la trajectòria dels artistes, han de ser humils, comencen en els barris fins convertir-se en magnates, transmetint doncs un missatge d'orgull sense demanar disculpes. Així està el Sorry No Sorry. Eu senc, però no m'apeneixca. DJ Clyde, amb la col·laboració de Nice Daisy i James Fonterley.

0: recuerdos.
1: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un gelat a la vesprada, uns peus a la duna, un sopar que acaba a la una, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
2: 107.8 de la FM. Ràdio Peu. Som la teua veu.

Ai, estàvem escoltant eixe tema, enhorabuena, com havíem presentat una cançó del 2024 que ens arribava de la mà de Manuel Turizo. En el 2021 arribava Mikel Erentxun, que en aquesta ocasió compartia tema junt a Coque Maya. El tema, A un minuto de ti. Exactament, és un clàssic, eh? Aquesta cançó és un tema original de l'any 92.

havíem dit, un tema original de l'any 1992, versionat en el 2021 per el mateix Mikel Erentzun, i en aquesta ocasió comptant amb la col·laboració de Coque Maya. A un minuto de ti. I ara ens anem a situar-nos al 2024 amb una cançó de música eurodisco de la mà del grup Sissi Catch, una emotiva balada amb ritme optimista, una cançó dedicada en memòria del seu pare, del pare del cantant que va faltar. Una cançó en procés de dol i sanació personal després doncs, de la pèrdua d'un ser estimat. Lluny de ser una cançó purament trista, la lletra transmeteix un missatge d'esperança i superació, utilitzant doncs, la música i l'amor com a elements sanadors. Heal me, Sissi Catch.

0: A l'estiu, a Pego es viu. Divendres 10 de juliol gaudeix de l'actuació del trio de corda Marina Alta, una formació de música de cambra especialitzada en el repertori clàssic de trio de cordes i piano. La plaça Jaume I és l'escenari escollit per a esta actuació, pròxima i relaxada. La cita és a partir de les 8:30 de la vesprada. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

Automàtica, City, com havíem presentat amb Elis Yotu, i fiquem punt i final. Ho fem escoltant Abraham Mateo, un tema que comparteix junt a Dani Ocean, una cançó que sonava en el 2024 que portava per títol Bailarina. La cançó que parla d'eixa atracció en el protagonista, doncs es sent impacient de tornar a veure a eixa persona, que és la ballarina, per supost. Amb aquest exitós tema del 2024, una servidora diu adeu, desitjant-los a tots que acaben de passar una feliç jornada, que el Ones d'Estiu continua acompanyant-los amb bona música, i que tu i jo tenim una propera cita que, com ja sabeu, com sempre puntuals, us espere a les 8 del matí, així en la 107.8. Sigueu feliços, cuideu-se, una abraçada.

0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: Si eres dona i vius en algun poble de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego i les Valls i tens ganes de millorar la teua autoestima i benestar emocional, pots inscriure't en el taller Renàixer Col·lectiu. Un espai segur i de suport mutu on treballar aspectes fonamentals de l'autoestima i l'autoconeixement. Un espai per promoure una major autonomia emocional, social i personal. Renàixer Col·lectiu. En la seva segona fase es desenvolupa els divendres 17, 24 i 31 de juliol de 10 a 12 hores i els divendres 4, 11, 18 i 25 de setembre de 9 i mitja a 12 hores. Les sessions es realitzaran a la Casa de Cultura de Pego. Les dones interessades podeu inscriure-vos a la Mancomunitat de Serveis Socials.
3: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
4: A l'estiu, a Pego es viu. Divendres 10 de juliol gaudeix de l'actuació del trio de corda Marina Alta, una formació de música de cambra especialitzada en el repertori clàssic de trio de cordes i piano. La plaça Jaume I és l'escenari escollit per a esta actuació, pròxima i relaxada. La cita és a partir de les 8:30 de la vesprada. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

0: d'acció social d'Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: A l'estiu, a Pego és viu. Dissabte 11 de juliol. Si vols practicar anglès, esta és una bona ocasió perquè el cicle t'ofereix Exploring Pego, Streets and Legends. Una ruta en anglès que et permet viatjar al passat pels carrers del municipi a través de les històries que encara atroceren els murs de la vila. La ruta comença a les 7:30 de la vesprada. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es, en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. L'activitat és gratuïta. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
3: La Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
4: procurar estar en un ambient fresc,
3: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
4: beure abundant líquids frescs,
3: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
4: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
3: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
4: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
3: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
4: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
3: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
4: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'Acció Urgent
3: és el 653-867-383.
1: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
5: Estàs escoltant Ràdio Pego. I queda't amb nosaltres.

96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio. Ràdio Pego. Ràdio Pego.

Ràdio Pego, sempre al teu costat.

Radio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

Hem de fer que sigui èpic. No em sap si no és autèntic. Molt més que icònic, molt més que inèdit. Que sí.

0: matí.
1: Ràdio Pego, @RadioPego, està també a Facebook i Twitter.
2: Estàs escoltant Ràdio Pego. Queda't amb nosaltres.

0: I need you more than life, yeah.
1: Som la teua veu, Ràdio Pego.

¿Cómo es eso, Neil?

0: bien.
1: Quiero que me pises los pies.
2: Estàs a l'essència.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

il·lusiona per moments. Fora plans, construïm un nou món. És possible, ho hem de fer. Donem solucions. Tu lluita, lluita. Tens por, però tu lluita. Arriba un dia que canvies i ho superes. Pots deixar-te portar per l'algoritme, però el destí té una porteta just al costat de l'atzar.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
1: Ràdio Pego. Ràdio Pego. Pego.

Les dones han aparegut mortes en circumstàncies no gaire clares, però no es descarta que es tracti de...

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

sempre diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets del llit comentem què tal. Però diuen i diuen.

diuen que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé, trobo que fins ara no ho hem fet malament.

diuen i diuen tant que tu i jo ja anem acabant i els tirets del llit comentem què tal. Però diuen i

A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.